0: por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Llega
2: Hoy por Hoy Menorca, Luis Soler.
3: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimecres, 8 de juliol de 2026, i sí, començarem amb la previsió meteorològica i hem de tornar a xerrar, perquè és cert que pugen les temperatures i això ho veiem als termòmetres, però després hi ha la sensació tèrmica, té molt a veure amb la humitat relativa de l'aire, però després hi ha també aquesta sensació de què ens està passant. I algú diu, deu ser la calor. Això és el que jo, almenys, penso quan veig informacions relatives a com s'estan posant els ànims entre els veïns de Benitzafua, que tenen aquella antena grossota que els hi han posat allà, que encara no entenen molt bé el per què, tenint en compte que ningú els hi va demanar a veure què en pensaven. I ells han de viure allà al costat, no? I això és una cosa de la que xerrarem en aquests propers dies. Estan els ànims escalfats, i bueno, amb aquesta temperatura. I escalfats estan també alguns en veure que cremen, per exemple, parcs fotovoltaics. No és que se cremi el parc fotovoltaic, és que hi ha hagut un incendi que s'ha produït en un dels parcs fotovoltaics que hi ha a Menorca, en particular a Mercadal. I algú està començant a pensar a veure si és que no deuen atreure el sol i la calor. No estic massa convençut que tingui una cosa a veure amb l'altra. No tiraria jo per terra tampoc tot el que implica el que hi hagi captació d'energia solar amb el tema de que s'escalfi a l'estiu. Em sembla que són dues coses diferents, però insisteixo, els ànims van escalfats. I si ens estan escoltant mentre condueixen, sabem que hi ha molta gent que s'escalfa amb el volant a la mà, la majoria. Doncs no s'escalfin, intentin posar l'aire condicionat tant com puguin quan vagin circulant i prenguin distància i respirin profundament, perquè no es tracta de perdre els nervis quan s'està a la carretera, que sabem que poden passar després coses perilloses. Bueno, solucions, no ho sé. Jo no ho sé què podem fer a part de cercar refugis climàtics o tenir els peus banyats en l'aigua de la piscina o del mar. Però probablement hi ha algunes persones que sí que ens estan donant bones idees, com per exemple el fet de veure que hi ha nous models de barques que surten a l'aparador del consumisme per a aquelles persones que el vulguin bonament comprar. Aquestes menorquines, per exemple, de Bimba i Lola, que amb la marca Ria estan fent arribar al mercat unes barques que pinten d'allò més bé, que per l'estiu venen molt bé. Però ja que estem xerrant de barques, me permetran que xerri, i aprofundirem un d'aquests dies, amb unes barques que fa Migo amb l'ajuda d'un metge, que són unes barques un poc especials. Evidentment pinta que han de ser d'allò més interessants i saludables per als nostres peus. Doncs a barques per l'estiu. Que nosaltres sabem aquí a la redacció de la ràdio que comença l'estiu quan el nostre company Edu comença a dur a barques. Ja sabem que ha arribat l'estiu. És el moment. Doncs, escoltin, això és una bona manera també de plantejar-nos el dur aquests dies tan calorosos de la millor manera possible. Comencem avui el nostre programa. Ja s'ho poden imaginar, mirant a veure el cel, què ens diu. La previsió meteorològica que ens avança Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Avui a Menorca continua el temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament. S'ha preveu una màxima de 35 graus tant a Mahó com a Ciutadella. La EMET manté activat l'avís per calor. Demà dijous tindrem un altre dia d'ambient assolellat en què les temperatures seguiran pujant lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Ciutadella i 35 a Mahó. Per cert, aquesta pròxima nit esperam una nit tropical que podria inclús ser tòrrida a zones de costa on no es baixaran dels 25 graus. És una informació d'EMET.
5: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
6: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
5: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
1: buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
7: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.

0: Jordi Rivera, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui és dimecres i toca cartellera, però alguna cosa ha passat darrerament que aquestes pel·lícules que són tan rellevants diuen jo aquest dia faig estrena i tot gira entorn a elles.
1: Sí, aviam, avui és dimecres, en teoria no tocava cartellera, però ja estrena, llavors si ho fem a l'estrena, el que estem sentint, Vaiana.
2: Encuentra a Maui. Devuelve el corazón de David.
1: Estem parlant de la versió que ha fet Disney amb persones de la pel·lícula de dibuixos animats de 2007. Està interpretada per Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. La primera la coneixerem a partir d'ara. En Dwayne Johnson em sembla que el coneixem ja de fa uns quants anys. És, com hem dit, un remake de la pel·lícula que a Espanya es diu Vaiana, però que a la resta del món es diu Moana. Què succeeix? Que per un problema de drets d'una empresa cosmètica afincada aquí a Espanya, aquí no es podia dir Moana, i llavors li van canviar el nom per Vaiana. La qüestió és que na Vaiana, acompanyat del semideu Maui, han d'anar a la recerca del cor de la deessa Tefiti per aconseguir salvar la illa on viu na Vaiana, Moana, com li vulguin dir. Bueno, ens endinsem en el món de la Polinèsia, però és Polinèsia, no és Hawaii. Hawaii ja ho vam deixar enrere amb Lilo i Stitch, que per mi és molt millor pel·lícula que no pas aquesta. I, bueno, doncs, òbviament, un film dedicat pels fillets més petits. I això sí, Disney no l'ha encertada en cap moment a l'hora de traslladar les pel·lícules de dibuixos animats a persones.
0: Això també veurem si aquí els live action no estan tenint...
1: No estan funcionant.
0: I no obstant, tenim aquesta estrena.
1: Perdona, no estan funcionant a nivell de qualitat, a nivell de recaptació, sí, perquè si no, no se'n farien més. Però la gràcia que tenen els dibuixos animats, que tenen un llenguatge molt diferent del de les persones, perquè, clar, un llenguatge animal, que si jo, pots fer que a un li caigui, com per exemple amb el Correcaminos i el Coyote, pots fer que a un li caigui un piano sobre el cap i no passarà res. Clar, això amb persones, diguem-ne que no ho pots fer. És un llenguatge diferent i llavors traslladar-ho d'una banda a l'altra costa moltíssim i aquí Disney, per mi, no l'ha acabat d'encertar en cap de les pel·lícules. Han fet adaptacions que són més o menys bones, per exemple, la de La Bella i la Bèstia, a mi m'agrada, tot i que li manca un punt, però n'hi ha d'altres que són, sincerament, pel meu gust, bastant, bastant, bastant desastroses, com podria ser La Sirenita.
0: Bueno, doncs seguim amb les pel·lícules.
3: Esto es un atraco, arriba las manos.
4: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada?
5: Estaba rozando el dibujo.
4: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
0: Aquesta pinta espanyola.
1: Aquesta pinta espanyola, i a més a més, aquesta és estrena no avui, sinó divendres. Es diu Haciendo Amigos. I està interpretada per Kim Gutiérrez i Antonio Resines fent d'Antonio Resines. La història, doncs, dos atacadors que a l'hora de tractar de fugir d'un atacament que ha sortit d'aquella forma, doncs es barregen amb una companyia teatral i acaben en un retir creatiu per veure com evoluciona aquesta obra que volen fer de teatre. Òbviament, doncs, diguem-ne que aquí aquests atacadors no saben com actuar i passen les milions. Darrere les càmeres, com a director, David Marqués, a qui hem pogut veure en Campeones, Campeones i Descarrilados, o sigui, algú que ens ha fet riure i força a la cartellera. Veurem si aquí també ho aconsegueix.
6: Són adultos i no les gusta que les traten com crios.
0: I una vegada que hem fet repassó del que són les principals novetats en cartellera, el que volem és mirar quines altres pel·lícules encara podem trobar aquests dies al cinema Socimax.
1: A la sala 1 continua Minions i Monsters, més dibuixos animats per fillets. També tenim Obsession, que ja vam dir que era una pel·lícula comèdia negra, terror, fet per un jove director sorgit de YouTube, que déu-n'hi-do l'èxit que està tenint. Qui encara no tingui prou dibuixos animats, doncs també té Toy Story 5. I a més, encara es podrà veure la pel·lícula El dia de la revelació de Steven Spielberg, per qui vulgui veure com es donaran a conèixer els extraterrestres una vegada arribin a la Terra i es vulguin presentar.
0: I ens queda ara anar a la petita pantalla, no?
1: Sí, i si abans hem parlat d'un remake de 2016 a 2026 amb Baiana, doncs ara anem a un altre remake.
5: Diga, señor Ingalls, ¿qué le trajo a esta tierra?
7: Una nueva vida para mi familia.
8: Nuestro nuevo hogar para siempre.
9: Bienvenido a Independence, señor Ingalls.
10: Aún no hay servicio postal, ni iglesia, ni escuela.
7: ¿Qué te parece?
0: ¿Qué tenemos aquí, Jordi?
1: Aviam, el 9 de juliol s'estrena a Netflix. Clar, la paraula, la família Ingalls, doncs a la gent més jove no els hi sonarà. A no ser que hagin rigut alguna broma de Big Bang Theory, perquè allí sí que fan esment alguna vegada d'aquesta sèrie. Els que tenim ja unes quantes canes al cap, molts recordarem la família Ingalls.
0: Michael Landon fent el proper protagonista.
1: Sí, de La casa de la pradera. I és que Netflix estrena demà una nova versió d'aquesta sèrie que, alerta, el 1974 es va estrenar la de, que tu dius, de Michael Landon i Melissa Gilbert, entre d'altres actrius, i alerta, van fer 208 episodis.
0: Wow.
1: 208. Bueno, aquí com a actors hi ha Alice Holsey i Luke Bracey, que ens portaran a la vida rural de començaments del segle XIX a l'Amèrica rural.
0: Doncs La casa de la pradera, d'aquella que xerrava Chiquito de la Calzada. Sí, aquesta casa de la pradera, però en la versió actual, ara ja disponible a Netflix. Doncs gràcies, Jordi, per el repassó del cinema d'aquesta setmana i fins a la setmana que ve.
1: Bueno, abans parlarem d'esports, no?, d'aquí una estona.
0: Sí, sí, però d'aquí no res, no se'n vagin.
9: Bienvenido a Independence, señor Ingalls.
10: Aún no hay servicio postal, ni iglesia, ni escuela.
7: ¿Qué te parece?
8: Qué pequeño.
7: Es lo que queríamos. Crear algo desde cero.
8: Hola.
7: Estamos construyendo una casa. ¿Somos vecinos?
8: Yo de ti me andaría con ojo.
11: Verás que esta tierra no tiene nada de libre.
7: No quiero desconocidos sin invitación en mi casa. Y ellos te dirían lo mismo.
12: He visto familias enteras morir congeladas. O por la fiebre.
13: Nuracom Fibra Óptica. WiMax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
14: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca. Vendemos y construimos hogares.
15: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
16: Encuéntranos en beds.es.
17: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la nectarina granel a 2,89 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
18: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización. Además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
0: Són les 12 i 36 minuts.
19: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 8 de juliol amb Edu Zendan. Bon dia.
19: Bon dia, Lluís.
20: Hoy por hoy, Cadena Ser.
0: El ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern contra la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears i ha acordat suspendre cautelarment la vigència mentre es resol sobre el fons de l'assumpte.
19: La suspensió es produeix després de la invocació per part de l'executiu estatal de l'article de la Constitució que li atorga la potestat d'impugnar davant del Tribunal qualsevol disposició o resolució que hagi adoptat una comunitat autònoma. A més, d'acord amb l'òrgan, aquesta decisió té efectes des del 9 de juny passat, data d'interposició del recurs. El mes de maig passat, el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica ja va anunciar que s'aprovaria la imposició del recurs per anul·lar la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes. En el recurs, el govern central sosté que la derogació de la norma balear podria vulnerar dos drets recollits a la Constitució en eliminar l'estatut jurídic de les víctimes de violacions greus de drets humans. L'executiu també considera que aquesta llei de derogació podria envair competències estatals recollides a la Carta Magna, així com trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats.
0: El Col·legi Antoni Joan Alemany de Mo es convertirà a partir del 2026-2027 en un centre integrat d'ensenyaments elementals de música, una iniciativa de la Conselleria d'Educació i Universitats que permetrà integrar la formació musical reglada dins de les etapes d'educació infantil i primària.
19: El projecte va ser presentat aquest dimarts pel conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durant una visita al centre. La implantació es farà de manera progressiva, començant pels alumnes d'educació infantil i de primer de primària, que participaran en una sessió setmanal de música i moviment. També es crearà un cor escolar que serà l'eix principal de la iniciativa i estarà obert a tot l'alumnat. Escolta'm, Toni Vera.
21: En el curs 26-27, amb alumnat d'educació primària, hem de recordar que aquests ensenyaments s'inicien a tercera primària, van de tercer fins a sisè de primària, s'incorporen en aquest cas en horari lectiu activitats de música i de moviment i paral·lelament se crea escolar que se converteix en l'eix vertebrador del projecte, perquè sobretot volen que la música formi part del dia a dia del centre i volem que sigui una eina educativa.
19: A partir del curs després 2028-2029, els alumnes de tercer de primària podran optar a cursar els ensenyaments elementals de música al mateix centre, si superen les proves d'accés, o continuar vinculats al projecte a través de la pràctica oral i musical col·lectiva. El desplegament s'anirà ampliant gradualment fins al curs 2031-2032. Els ensenyaments reglats seran impartits per professorat especialista i permetran obtenir el certificat elemental de música amb una oferta que inclourà instruments de corda i també de vent.
0: El govern de les Illes Balears ha culminat l'ampliació del laboratori de fabricació digital, el Fab Lab, situat al centre Vic de Menorca, una millora tecnològica històrica que permet duplicar l'espai d'aquestes instal·lacions gràcies a una inversió de més de 350.000 euros.
19: Aquest nou equipament d'última generació inclou sistemes d'impressió en tres dimensions industrial, escaneig de precisió i gravat làser. Tot plegat estarà al servei d'empreses i emprenedors i també de centres educatius de l'illa per crear prototips i projectes tecnològics punters sense haver de sortir de Menorca. Ho explica l'empresari de disseny i prototips en 3D, Dani Sintes.
22: Jo crec que se donarà un punt a Menorca de poder venir en aquest puesto per poder pues, utilitzar tota aquesta nova tecnologia que les empreses d'aquí pot ser molt interessant, no? Com són les empreses d'alimentació, nàutica, bisuteria, joieria, pues, tot el que siguin empreses que estiguin dedicades, que avui en dia el tema de 3D és molt important, no?
19: El vicepresident de l'executiu i conseller d'Economia, Antoni Vera, visitava ahir dimarts les instal·lacions i destacava la importància d'aprovar aquestes eines al talent menorquí, d'apropar aquestes eines al talent menorquí. Durant la jornada, Costa també va compartir una estona amb els alumnes del TEC Camp Menorca, un campus que aprofita precisament aquest laboratori per despertar vocacions científiques, robòtiques i d'intel·ligència artificial entre els joves menorquins.
22: Els primers en estrenar això seran els alumnes d'Esteix Camp, que s'ha començat ara el dia 6, va ser ahir, el primer dia d'escurs, i ells amb la intel·ligència artificial doncs, anaran creant peces que després veurem aquí baix i ens farem físicament amb aquestes noves tecnologies. No? Intentarem utilitzar doncs, la impressora de metall, la impressora de sintetitzats, després també la gravadora làser que tenim nova, que també és per temes de metall i gravació de metall.
19: El conseller Costa explicava que aquesta tecnologia encara no està disponible a la resta d'illes.
0: El pati del Mercat d'Esclaustre de Mont serà l'escenari el proper dijous, és a dir, aquest mateix dijous, d'una jornada solidària destinada a recaptar fons per ajudar les persones afectades pels terratrèmols que ha colpejat Venezuela.
19: La iniciativa sota el lema Una arepa per Venezuela començarà a les 6:30 i combinarà gastronomia, música i solidaritat amb l'objectiu de reunir recursos econòmics que es destinaran íntegrament als damnificats. Durant la vetllada es podran degustar arepes, un dels plats més tradicionals de la cuina veneçolana, així com també begudes. A més, s'organitzarà una rifa de productes cedits per les parades del propi mercat dels Claustre, una altra de les vies previstes per incrementar la recaptació. Ens sentim Aldo Celeño, una de les persones organitzadores.
2: Realmente se va a vender productos típicos de Venezuela, se va a hacer organizar rifas, un evento para recaudar ahora mismo el dinero, la mayor cantidad de dinero que se pueda para enviar a una fundación, a la Cruz Roja en Venezuela, de algún motivo, porque claro, ahora mismo el pueblo venezolano como tal, en la zona donde pasó el desastre, en La Guaira, necesita una ayuda importante.
19: El programa també inclou actuacions musicals amb la participació del cantautor veneçolà Mauricio Fellini. I a les 8:30 també el grup folklòric Rebost posarà un toc menorquí a la jornada. Els doblers recollits es faran arribar als afectats pels terratrèmols a través d'una campanya humanitària impulsada per la comunitat veneçolana.
0: I Ciutadella dona el tret de sortida avui dels actes de commemoració del 9 de juliol, una cita que fins diumenge omplirà diferents espais del municipi d'activitats per recordar els fets que van ocórrer el 1558, l'any de sa desgràcia.
19: Exacte, l'Ajuntament ha preparat un programa que combina divulgació històrica i propostes culturals amb l'objectiu de mantenir viva la memòria d'un dels episodis més rellevants de la història de la ciutat. La primera activitat tindrà lloc avui mateix, aquest dimecres, a les 8 del vespre, amb la visita guiada a 1558, 9 dies, un setge, que oferirà un recorregut històric que permetrà conèixer els principals escenaris del setge que va patir Ciutadella. La sortida està prevista que es faci des de la plaça del Born. Demà dijous se celebrarà la jornada central de la commemoració. El Teatre d'Esborn acollirà a partir de les 7 el ple extraordinari de l'Ajuntament, que inclourà la lectura de l'acte de Constantinoble i una conferència de Pilar Vinent sobre la festa del 9 de juliol com a patrimoni cultural immaterial. En acabar, es farà una ofrena institucional davant l'obelisc de la plaça d'Esborn i a les 9 del vespre la banda de música oferirà a la plaça d'Esborn també el concert Illa de la Llum de Menorca i Istanbul. La programació continuarà divendres amb la inauguració de l'exposició 34 Cels i una torre de Miquel Díaz Alava i el concert El Nou Món de Borjak i Price de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, que obrirà així també el 54è Festival de Música d'Estiu de Joventuts Musicals de Ciutadella. Finalment, dissabte, serà el torn del teatre amb El Covard, una obra de Toni Gené, ambientada precisament en els fets del juliol de 1558.
0: Greu incident familiar a Mou, que s'ha saldat amb la detenció de dues persones, un pare i un fill, per part de la Policia Nacional.
19: La intervenció va començar després de la trucada d'un ciutadà que denunciava que el seu pare l'estava amenaçant de mort amb una destral. Quan les patrulles van arribar al domicili van comprovar que el presumpte agressor s'havia atrinxerat a l'interior de l'habitatge amb dues persones més. A més, els agents van constatar que l'home havia trencat una ordre d'allunyament en vigor que li prohibia atracar-se al seu fill. Davant del risc imminent, els policies van haver de forçar l'entrada. El pare va posar una gran resistència i va arribar a lesionar tres agents que van requerir assistència mèdica. A l'immoble es va decomissar diverses armes blanques, entre elles una destral de gairebé 75 centímetres i un ganivet de cuina de 35. Per tot plegat, se l'acusa d'amenaces greus, trencament d'ordre de protecció, atemptat contra els agents de l'autoritat i danys materials. El cas, però, no acaba aquí. Durant la investigació, els agents van esbrinar que just abans d'aquesta disputa, el fill s'havia desplaçat a un antic habitatge de Maó, on presumptament va provocar un incendi amb material inflamable per problemes relacionats amb el consum d'estupefaents. Per tot això, també se'l va acabar detinguint.
0: En Jordi Rivera, bon dia de nou, ens du la crònica d'esports.
1: Sí, perquè Adam Solà seguirà a l'Este a Menorca. El club ha anunciat aquest dimecres la seva continuïtat a Vintaufa. El jugador de 25 anys i 1,93 m d'alçada és tota una assegurança al perímetre de Menorca. Ha jugat d'aler, tot i que també pot ocupar les suposicions de base i escorta, com va demostrar a Estudiantes. Solà ha estat una peça clau a l'Este aquesta temporada, on ha disputat un total de 37 partits amb 6,4 punts, 5,5 rebots i 11,5 crèdits de valoració de mitjana. El jugador és el segon que es renova després de Pol Figueres. La plantilla de l'Estia 2026-27 ja disposa d'aquests dos nacionals, a més del pivot xec Adam Keival i l'escorta nord-americà Kyle Greeley. El jugador madrileny declarava estar molt content de seguir a l'illa.
3: Bueno, estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Esta pasada temporada estuve muy a gusto, tanto dentro como fuera del campo. Estoy muy agradecido por cómo me trató el cuerpo técnico, el club y sobre todo la afición desde el primer momento hasta el último. Así que nada, tengo muchas ganas de volver. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
1: L'entrenador Javi Zamora destacava la importància de tenir un jugador com Sola per l'equilibri que dona.
4: Adams ha sido una de las piezas clave del proyecto de la temporada pasada. El jugador más importante del equipo durante muchos momentos del año, aportando un equilibrio, una solidez y un empaque al grupo inigualable. Y a nivel personal, uno de los jugadores de mi confianza desde muy jovencito. Un líder y una persona espectacular. Estoy muy contento de que haya renovado, porque además estoy convencido de que lo mejor de él está por llegar.
1: I passam al vòlei femení. La Barca de Menorca sabrà en els propers 7 dies el seu futur. Aquest divendres se sortejarà a les 10 del matí el calendari de la Superliga. Les de Pep Llorenç sabran així en quin ordre s'enfrontaran a la resta d'equips de la competició estatal. Per altra banda, dimecres 15 a Luxemburg es sortejarà la CEB Challenge Cup, on també participa l'equip menorquí. El club ha rebut ja el butlletí de la Confederació Europea de Voleibol, que confirma la llista d'equips inscrits per a una competició que enguany es presenta com una de les més multitudinàries que se'n recorden, amb un total de 55 clubs representant 30 països diferents. Aquesta fita suposarà la 8a experiència europea de la història de l'entitat de Ciutadella i, el que és més destacable, la 5a presència consecutiva i ininterrompuda des de la temporada 2021-22, consolidant el projecte esportiu menorquí a l'elit internacional. Un cop més, els principals rivals sabàtara i grans favorits per alçar amb el títol seran els representants d'Itàlia, Turquia i Polònia. Amb tot el ventall de possibles rivals és immens, destaca la nombrosa presència de països com Grècia, Països Baixos i Suïssa, amb 4 equips cadascun, o Txèquia, Bèlgica i Portugal, amb 3 representants. Entre la llista de participants sobresurten autèntics històrics del panorama poliesportiu europeu procedents del món del futbol, com el Panathinaikos i l'AEK d'Atenes de Grècia o el Benfica i l'Sporting de Portugal, a més del Levski Sofia búlgar. Al bombo també hi haurà velles conegudes de l'afició de la Barca, com les txeques del Prostejov, les azerbaidjanes de Bakú o el Tenerife Libis La Laguna, l'altre representant de la Lliga Iberdrola. La nota exòtica i que podria complicar la logística del club en desplaçaments llargs i feixucs la posen els possibles emparellaments amb equips de Xipre, Noruega, Israel, Macedònia del Nord o Lituània. A 3 setmanes de disputar-se ja hi ha, però, canviant d'esport una altra vegada, 500 inscrits a la cursa de la Lluna Plena, que se celebrarà el proper 31 de juliol. Ho ha anunciat el director esportiu de la prova, Ricardo Sintes. La prova, de caràcter popular, tindrà una distància de 6 i una altra de 9 quilòmetres amb sortida i arribada al camp de futbol de l'Sporting de Mahón. Es pot fer corrent o caminant i gaudint del recorregut sota la llum de la Lluna Plena, que dona nom a la cursa.
0: Gràcies, Jordi i Edu. Hi ha més informació a partir de les 2 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
6: Gràcies.
23: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
24: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
25: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
26: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
27: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
28: El mejor mueble al mejor precio
29: en Hipermueble.
30: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahón.
31: Barceló Experiences.
5: Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barcelonura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
30: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
0: Vamos a hablar de turismo en nuestro programa Hoy por Hoy en Menorca. Siempre estamos hablando de turismo, el tema es importante, nos interesa. Y para hacerlo hemos invitado hoy a Mario Sorribas, a quien saludamos. Buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Desde OBS Business School estamos un poco intentando hacer un poco acopio de lo que son los últimos datos publicados y lo que nos dicen estos datos en torno al tema del turismo y de las tendencias que se están viviendo.
6: Efectivamente, eso es lo que justamente acabamos de publicar en un estudio a disposición de todos ustedes, titulado Tendencias del turismo a la hora de viajar, precisamente.
0: ¿Qué es lo que nos marca en principio, o cuáles son las principales conclusiones del estudio?
6: Pues mire, para resumirlo y hacerlo rápido, por un lado tenemos un factor obvio de incertidumbre por parte de causado por este conflicto que está habiendo en Oriente Medio. Eso determinará mucho cómo va a ir la temporada. Pero por otro lado, vamos a decir que la tendencia previa a ese conflicto hace pensar que hay algunos elementos estructurales que probablemente harán que la temporada sea buena o dentro de lo que puede ser. Dentro de lo malo que podría ser, seguiría siendo relativamente mejor de lo que hubiera sido en otras circunstancias. Vamos a decir que podemos dar pie a cierto optimismo. Esa sería una primera conclusión en cuanto a cantidad y calidad, digamos, de personas que nos visitarán y de movimiento interno en el país. Creemos que hay motivos para estar optimistas en este caso.
0: Hay factores como, por ejemplo, el cómo puede afectar a nuestra sensación de seguridad a la hora de viajar, por lo que estábamos comentando. Menorca, por ejemplo, sin ir más lejos, es una isla que transmite un poco eso, ¿no? La de alejarnos de todo, de tener paz y tranquilidad, en ese sentido, bien. Pero luego también está el factor de costes, que cómo nos pueden costar más o menos las vacaciones por si tiene una relación directa, por ejemplo, con los precios de los combustibles.
6: Efectivamente, ya por lo que usted menciona, verá que hay factores que se contradicen un poco. Hay algunos que son una amenaza y otros que son una potencialidad. Lo que nos dice el informe es que si no hubiera el conflicto, habría que esperar un mayor número, vamos a decir, de visitantes, no necesariamente en un mismo momento del tiempo, porque una de las tendencias es que las vacaciones y el periodo que la gente entiende como vacacional se está dispersando, ya no todo se concentra en agosto, cada vez más hay gente que también la hace las vacaciones en septiembre, esto ya es viejo, pero también en octubre, o que las fracasos fines de semana o diversas porciones del año, y eso, por ejemplo, para la isla pues podría ser una buena noticia. También hay otra tendencia favorable, que es que cada vez se detecta más gente que lo que busca es mayor tranquilidad, vamos a decir paz de espíritu o experiencias que aunque sean de acción, de deporte, de cierto movimiento físico, pero que transmitan un poco de sentido. Y eso también es algo que la gente valora y seguro que en Menorca pues pueden encontrar muchísimas opciones de ello. Por otro lado está, como bien dice, la cuestión económica, el coste económico de viajar, el dinero que las personas vamos a tener en nuestros bolsillos porque están subiendo los precios en general de todo, de la energía, pero también de los alimentos, se van a ver un poco reducidos o van a desincentivar el turismo. ¿Qué sucede? Que no tenemos una bola de cristal para saber exactamente lo que va a pasar, pero es posible, muy probable, de hecho, se estima que personas que podrían haber decidido ir en circunstancias normales de la vida desde el Reino Unido, desde Holanda, desde Dinamarca o desde Alemania, pues por ejemplo a visitar países con una propuesta de sol y playa de buena calidad y muy económica, como podría ser Turquía o Chipre o Malta o lo que sea, esas personas quizás por la cercanía geográfica al conflicto puedan decidir que quizás se vuelven más para el sur de Europa, pero el sur oeste de Europa. Y ahí tenemos nuestro Mediterráneo español y nuestras Islas Baleares. Entonces, ahí podríamos tener ese factor de que gente que, por un lado, no pueden venir porque no tienen dinero para hacerlo, por otro lado, gente que les da igual la cuestión del dinero, pero que lo que buscan es un lugar seguro. Y ahí es donde conecto con lo que antes decía usted, un lugar seguro que ofrece buenas condiciones, que ofrece paz, que ofrece sentido y que perfectamente pueden ser el archipiélago y dentro de esto, pues Menorca, claro que sí.
0: Por término medio, el peninsular suele normalmente encontrar el hueco de sus vacaciones en unos momentos muy concretos del año. La estacionalidad es algo que también sufre mucho la isla de Menorca y el turismo, y en ese sentido se hacen esfuerzos para, en lo posible, alargar la oferta o ofrecer incentivos fuera de lo que son los meses de julio y agosto. Esto no es nuevo, pero quizás lo que sí es nuevo es que en el estudio reflejan que las reservas, por ejemplo, para septiembre están aumentando, ¿no? En cierta manera, la gente igual no quiere hacer las vacaciones cuando lo hacen todo el mundo.
6: Exactamente, esa es la noticia. Es decir, es un fenómeno que ya conocíamos, pero la escalación del fenómeno es lo que se ha producido. Por alguna razón que tiene que ver más con la psicología del viajero, da igual si es peninsular o es internacional, lo que nos dicen estos estudios que hemos estado revisando para hacer el nuestro es que cada vez más hay gente que se siente, por un lado, agobiada, que se siente menos deseosa de pasar un calor extremo. Es decir, que el modelo de sol y playa de agosto que hemos tenido en España durante, 40, 45, 50 años, no es que vaya a desaparecer ni mucho menos, pero hay cada vez más personas, típicamente de generaciones más jóvenes, que dicen, hombre, está bien, pero ¿por qué no disfrutar de la playa en septiembre, octubre, que también se está muy bien, se está fresquito, se está tranquilito, las temperaturas también lo permiten, y la cantidad de esas personas es lo que ha aumentado. Eso es algo que nos debe hacer pensar que hay una oportunidad importante de promover lo que siempre se ha hablado, que es la desestacionalización del turismo, y que no todo el público venga en agosto y que no toda la economía de la comunidad gire en torno al turismo solamente durante una parte del año, sino que se pueda extender más ese beneficio sin causar tantos costes.
0: Bueno, como ven, ya nos interesa hablar de turismo. El estudio es mucho más amplio. Les animamos a poder buscar referencias en este OBS Business School. Hoy hemos hablado con uno de sus profesores, Mario Sorribas. Gracias por habernos acompañado unos minutos en nuestro programa y buenos días.
6: Al contrario, a ustedes un placer y que tengan ustedes feliz verano y, si puede ser, felices vacaciones. Muy buenos días.
7: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
8: Scoopy.
7: Hoy usamos muchas más.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
7: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
9: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahón y Ciutadella.

0: Hi ha ioga al museu, amb Charlotte Mowry. A més, el dimecres 8 de juliol tenim, és a dir, avui mateix a les 8, el joc del caixó. És reviure una tradició ben menorquina. Dijous de la setmana que ve, el 16 de juliol, hi ha Gloset, al museu, on també fèiem menció en el dia d'ahir. No és necessari fer una inscripció prèvia. I el dijous, però 23, ens anem un poc més enllà, també a les 20 hores. T'ho dic amb temps, per si cal que vagis ja fent la teva inscripció i reserva. Un maridatge musical a ritme de jazz, que pinta d'allò més xulo. I són només algunes de les diferents activitats que durant aquest mes de juliol pots anar fent. O sigui que apropa't al museu, que per cert, amb aquesta colorada s'està molt bé.
1: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.

0: L'espai que compartim amb l'Institut Menorquí d'Estudis, avui volem recordar-vos que dissabte que ve, 11 de juliol, el Cercle Artístic de Ciutadies converteix en l'epicentre de la filologia i la cultura de la nostra illa. L'Institut Menorquí d'Estudis organitza una jornada de reconeixement acadèmic i profunditat acadèmica per recordar el llegat d'Ignasi Mascaró Pons, un dels nostres investigadors més incansables, membre fundador de l'IME, i un mestre que va marcar generacions durant gairebé 40 anys de docència. Per parlar d'aquest acte i de la transcendència de la seva figura, avui ens acompanya l'antropòleg i també membre de l'IME, Jaume Mascaró. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Jaume, per què era necessari i urgent fer aquest homenatge precisament ara i que trobarà el públic que s'apropi dissabte al Cercle Artístic?
1: Els homenatges, no sé fins a quin punt mai són necessaris. Sempre són, en tot cas, convenients, adequats, i en aquest sentit necessaris, per una raó, simplement perquè sa memòria se'ls fa fràgil i perquè els llegats i sa feina que han fet les persones a vegades passen de llis massa de veres, i convé aturar-se un moment per recordar i per deixar qualque cosa de lo que certes persones van fer i van dir.
0: Veiem que la jornada ha de reunir especialistes de diverses universitats. Des del punt de vista de l'organització, com s'ha estructurat l'acte per combinar el record emotiu amb el rigor científic?
1: Sí, bàsicament és una jornada acadèmica. Per tant, els especialistes que intervendran són bàsicament relacionats amb àmbits i matèries que l'Ignasi va trobar. L'Ignasi, en realitat, era professor de llatí i grec a l'Institut Cuadrado, on hi va fer més de 30 anys. I però la seva activitat i la seva afició científica es va orientar curiosament cap a un tema que era l'entonació, fonètica, prosòdia i temes relacionats amb, aspectes de la lingüística, de la llengua i de la lingüística, que eren poc comuns. Això el va fer connectar ja a partir de quan ja estava a mitja edat, el va fer connectar amb equips d'investigació de Mallorca, de Barcelona, sobretot, i fins i tot d'altres àmbits d'Espanya i d'Europa, però sobretot Catalunya i Balears, sobre aquests àmbits poc coneguts, poc difosos, però que, en canvi, tenen una significació científica notable. Tema d'entonació, és a dir, ell sempre de que li encantava no només saber llengües, en sabia un munt, tenia una facilitat extraordinària pels idiomes, sinó sobretot aquell de plaer salvatge de xò de ses paraules. I era una afició curiosa, però que a la vegada va cultivar d'una manera important. I això avui, recordar aquestes coses relacionades amb llengua, és important.
0: Sí. No vull fer un titular i molt menys reduir una feina com la seva només a una cosa, però crec que pot ajudar

0: els nostres oients també identificar o entendre millor de la importància del que va fer. Si haguessin de destacar una sola aportació que hagi canviat la manera d'entendre el nostre parlar, quina seria?
1: No ho sé, n'hi ha diverses. Per exemple, el primer que va fer, ja va ser significatiu, era un estudi sobre sociolingüística d'esparlar a Mo, i a Menorca en general, però sobretot a Mo. Va fer quan era professor en els ramis al començament. Però després, dins l'àmbit aquest d'entonació i de lingüística, jo diria que tal vegada el que avui podia ser més suggestiu, no tal vegada científicament el més potent que va fer, però el més suggestiu és, per exemple, un dels darrers articles que va publicar a una revista científica sobre les funcions de sidó menorquí. És a dir, allò, la gent es pot ser que són les altres del bidó, i del fill, sidó que vindràs. I ell va estudiar, diu, i encara, jo els darrers temps, diu, ui, encara tinc molt, o hi hauria molt encara a afegir. No? Aquest tipus d'expressió que, segons l'entonació, segons el to que ho posam, en el puesto que ho posam, significa moltes coses, no? Moltes, vàries coses. Ell que les funcions bàsiques de sidó eren quatre des del punt de vista gramatical. Bé, aquest tipus d'estudis que semblen de vegades molt específics, però que tenen, mostren aspectes del coneixement de la pròpia llengua i de les pròpies varietats, en aquest cas menorquines, perquè a sidó i les seves funcions no són exclusives de Menorca, però pràcticament aquí és la manera en què sempre hi ha aquesta varietat i riquesa expressiva. No?
0: De quina manera, Jaume, agafem el seu treball avui, també per part de l'IME, per donar, no sé si dir, continuïtat o continuar avançant en aquest sentit?
1: Bueno, jo crec que és una reivindicació, de qualque manera, de la necessitat d'un dels punts més, clar, exageraré, i els col·legues que són de llengua, ja no som de llengua, som més d'antropologia, trobaran que exager, però anem molt curts d'estudis de llengua. I no només anem curts, sinó que es diuen tant de disbarats per pura ignorància o per pur prejudici, que és el pitjor, que allò, treballs rigorosos i científics sobre la funció, l'estructura de la llengua i de la variació lingüística. Ell té molt d'articles, quants articles, jo espero que el que dia és una de les coses que ara s'estones m'entretén replegar de centenars d'articles que va publicar en el diari i a revistes diverses, replegar tots aquells que fan referència a qüestions d'actualitat de la llengua, el tema sobretot de la variació lingüística, ara allò, hi ha gent que està tan obsessionada amb la variació del menorquí que en volen fer fins i tot inventar una cosa rara d'un menorquí aïllat, que necessitam un poc de ciència, necessitam un poc de, no de veritat, sinó d'aproximació sèria, és a dir, científica, a lo que és la nostra realitat lingüística. I en aquest sentit, Ignasi, com també a un altre àmbit, va ser en Joan López Casasnovas, allò, reivindicar aquells que van estudiar i sèriament d'aspectes de la nostra llengua.
0: Doncs avui hem ratllat del que és, recordeu, aquest dissabte 11 de juliol, al Cercle Artístic de Ciutadella, aquesta, per acostar-nos a la figura d'Ignasi Mascaró Pons. Per cert, no puc evitar de demanar-ho, família teva?
1: Germà meu. Jo som el germà gran de 6 germans, que ara només en quedan 2, per desgràcia, la germana i jo. Jo era el gran i, a més, era el seu padrí, i gran confident durant anys, perquè ja estava a la universitat i les nostres converses, pots imaginar que eren llargues i esteses sobre temes mil. I tindré molt de gust en explicar una mica la seva, no la seva vida, sinó aspectes de la seva vida. Per això, la meva intervenció li he posat el que ell li cantava, que era allò d'aspectes expressius, els sons de la vida.
0: Molt bé. Doncs no perdrem d'oportunitat per mirar de participar-hi. Jaume, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa. Una abraçada i fins aviat.
1: Moltes gràcies a tu i a vosaltres.
2: Este mes de julio en Jack and Jones te ofrecemos nuevos modelos en camisas y muchas novedades más. Para ellos, colección de baño con diseños exclusivos. Variedad en camisas de algodón y lino con rayas y que son tendencia este verano. Bermudas y muchas propuestas frescas para el verano. En Jack and Jones tenemos para ti la nueva colección. Acércate, pruébatela y no esperes demasiado, porque las mejores prendas vuelan. Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mó, amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta. El Port de Mahó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Mahó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al Port i la nit de música al Moll d'Autoritat Portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Mahó.
3: Hoy por hoy Menorca, 95.7.

0: Emergència climàtica, la bondat en acció. Anton Soler, bon dia.
1: Sí, sí, hem de començar a ser bondadosos, sobretot amb el medi ambient, sobretot amb la natura. L'hem de cuidar molt, perquè si no, no anem bé. Ja veieu quines calorades està fent, com mai havia fet tanta calor. Totes les ciutats europees tenen unes temperatures extremes. Hi ha gent que s'està morint, etcètera, etcètera. Bueno, no, ja és palpable la situació que estem, tothom ho veu, ja no fa falta argumentar més sobre el respecte, simplement ens hem de posar en marxa. I una de les coses que hem de fer per posar-nos en marxa és pensar en què cerquem la manera de ser feliços. El programa a vegades se deia Emergència Climàtica, Felicitat Sostenible. Què fem actualment que no tingui un impacte mediambiental i que ens doni satisfacció? Bueno, sobretot consumim molt, això no sé si és gaire bo pel planeta. Agafem avions amunt i avall viatjant tot el planeta en 4 dies, això tampoc és gaire bo. Potser mengem més de la compte productes que venen de molt enfora. Bueno, tot això. I una de les coses que fem per ser feliços, estàs quinet, Lluís?
0: Quina? Aquest programa de ràdio.
1: Exacte. Bona aquesta. M'ha agradat. Pues una de les que fem és tirar coets artificials. I ara li he donat una miqueta de simpatia al tema, però realment és que és molt greu, perquè pensa que al final d'any, saps la quantitat de focs artificials que arribem a cremar al llarg de tot el planeta, aquí i allà, durant 24 hores? Pues és descomunal, no? Bueno, aquest tema va sortir en una jornada que es va fer a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques a Cardedeu, i allí vaig conèixer a un tècnic expert en prevencions de riscos, tant riscos personals com riscos laborals, etc, etc, no? I va fer aquesta presentació sobre els efectes nocius dels coets artificials. Hola, Ivan Matavera. Hola, què tal?
2: Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
2: Benvingut.
1: Bon dia.
3: Moltes gràcies.
1: En primer lloc, m'agradaria demanar-te, tu ets pare?
3: No, bueno, tinc 2 gats, o sigui que sí.
1: Vale. I als gats els agraden els focs artificials?
3: Gens.
1: Gens. Els teus gats no? I són una excepció o és habitual que no...
3: No, en termes generals, els animals, degut a la freqüència, no?, d'alta que tenen de sentir sorolls, els dies assenyalats, no?, aquí a Catalunya tenim, anava a dir malauradament, per molts, el dia de Sant Joan, dies anteriors i dies posteriors també, aquell dia és un drama per molts animals, tants gats, gossos, però també altres, altres fures, ocells, sobretot ocells, són una passada, hi han moren molts aquell dia de Sant Joan.
1: Moren molt de què? De por?
3: Moren molt perquè s'assusten i es desorienten, i després el so també els fa patir lesions a les seves oïdes. També, òbviament, si algun desarmat tira un coet a menys de 500 metres de massa forestal, doncs es produeixen incendis forestals, i tota la massa forestal, ja, tota la fauna
1: clar,
3: que hi hagi en aquell lloc ja desapareix.
1: Clar, clar, clar, és mort. Sí, sí. Segueix, aleshores. Llavors, explica'ns una miqueta així sistemàticament els diferents efectes nocius de tirar coets.
3: Aviam, hem de saber que un article pirotècnic és un explosiu. Això està arreglat amb l'ADR, que és el reglament de productes perillosos. I si tu, com a pare, mare, tutor, o que sigui, tu li regales o li compres un article pirotècnic, un petard al teu fill o a la teva filla, li estaràs donant un explosiu. Per tant, hem d'anar en compte a què li donem, no? I quin ús en fa el menor, sobretot. Bé, clar, som responsables dels menors i no podem deixar que els menors vagin sols tirant coets, no? com passa habitualment en el dia de Sant Joan. Després els hospitals estan plens de ferides, amputacions de dits, etc. No? Aleshores, la primera cosa és això, saber que un petard, aquests que es venen a les casetes, aquestes típiques de Sant Joan, són explosius. I si jo sempre, quan faig classes de vegades, sempre dic, tu li regalaries un revòlver, una pistola al teu fill? Doncs si és que sí, endavant, regala-li, compra-li tots els explosius que vulguis. Però si no, home, tingues en compte, no, que estàs donant un material inestable, impredictible, a un menor. A un menor, perquè estem parlant de menors, però igualment gent que utilitza o que tira petards inconscientment, la trajectòria d'alguns petards són impredictibles i poden ocasionar fins i tot incendis d'habitatge. Aquests típics petards que es tiren i que es llencen a l'aire, que no saps la direcció, entren, a vegades, entren a casa d'un habitatge i han provocat incendis, però no un ni dos, sinó molts.
1: I d'accidents als hospitals, hi ha una casuística, hi ha un número, se sap? Per Nadal.
3: Jo en aquest, d'estadístiques d'hospitals, no la desconec. Jo sé que n'hi ha, De fet, a països com Xile, que l'han prohibit per llei, han prohibit la pirotècnia per llei.
1: Ah, sí?
3: Sí, tenen una pàgina web, una associació, una fundació que es diu Quaniquem, que és Ajuda al Niño Quemado, i que ajuden, no? Ajuden a tots els nens que han patit algun incident a la pirotècnia, doncs els ajuden a curar-se, a restablir-se, no? Xile és dels pocs països que ha patit, que ha prohibit la pirotècnia. Últimament ja es van sentint cants de sirena d'aquests de prohibir la pirotècnia, perquè, òbviament, a banda, no, dels com es diu això, dels
1: accidents.
3: Dels accidents que puguem tenir nosaltres, el medi ambient també pateix, no? Tots els metalls pesats que s'utilitzen per configurar el petard, o la pirotècnia, o els articles pirotècnics, aquests, després de Sant Joan, romanen a l'aire durant hores, a l'atmosfera.
1: I això ho respirem, clar.
3: Exacte, això ho respirem, després això també es filtra en els aqüífers, poden contaminar també la fauna marina, per exemple. És tota una cadena, no? El que passa que nosaltres a vegades no veiem, no? No veiem no veiem la cadena, no veiem el cicle complet. Però, òbviament, la pirotècnia, per mi, té uns resultats devastadors. No, ja no tan sols pels animals, i, òbviament, i em deixava l'últim, per les persones amb discapacitat. Perquè algunes famílies, sobretot gent que té fills amb TEA, han de fugir literalment de la seva casa. És a dir, la casa, no? La casa teva, que és la llar, no? On has d'estar segur, han de fugir perquè el so, no? El so continu dels petards, perquè aquestes persones, doncs, se sentin insegures, se sentin molestes i hagin de fugir de la seva casa.
1: Hi ha alguna plataforma de gent afectada per els coets pirotècnics?
3: Plataforma, no. A veure, hi ha associacions d'autisme de Catalunya, la Federació d'Autisme de Catalunya, que sí que col·labora amb alguns ajuntaments, no? En Protecció Civil també ha col·laborat en fer, doncs, tríptics, no? Informatius. Ara es recomana la pirotècnia low noise, no? O sigui, amb menys soroll, però igualment les restes, no? Les restes de la pirotècnia, de la pólvora o dels metalls que hi hagin allí ficat, els plàstics, els cartrons, doncs que resten al carrer després, no? Quan les llences, doncs queden allà. I és un tema complicat i complex, perquè hi ha molta tradició, òbviament.
2: Però no hi ha alternativa, perquè, un dron crec que no explota i algunes bandes estan substituint la pirotècnia per drons.
3: Exacte. Mira, l'últim exemple el vam tenir el dia que el papa, no, va consagrar la Torre de Jesús, no, a la Sagrada Família. Jo estava superfeliç veient la silueta de Gaudí, no, i al final van tirar, no sé quants petards, no?
1: Sí, sí.
3: Allò, jo, els veïns de carrer Provença, jo no sé com van quedar, deuríem quedar tots plens de fum, perquè allò era impressionant, no? Calia fer això amb drons o amb mappings o amb hologrames, no sé, hi ha moltes alternatives ara mateix.
1: Jo tinc una proposta. El dia 12 de final d'any, si no a altres festes locals, podríem, a les 12, tancar tots els llums i mirar estrelles. Imagina quin espectacle.
3: Jo, per exemple, que visc a Barcelona, veig Orió de tant en tant. Però de tant en tant, eh? No és cada dia. I, clar, això, bueno, amb la contaminació lumínica ja no, ni parlar-ne, no?
1: Bueno, doncs gràcies per posar-nos, no?, per documentar-nos sobre el que està passant amb la pirotècnia. O sigui, tenim incendis per un costat, no fa falta córrer tant, no? L'altre dia Sant Cugat vau tenir un incendi enorme, també, no?
3: Sí. Una colla de diables, doncs, va passar per davant del Xipre, de la plaça d'Octavià, i el va cremar, literalment. I segurament allà hi hauria nius, també. No? A banda de la destrucció paisatgística, no?, de la ciutat, doncs allà segurament van destruir els nius que hi haurien en aquell xiprer, que, no sé, hauria fer uns 10 o 15 metres. Miris com tu miris, la pirotècnia és un desastre. Igualment, i amb això acabo, també hi ha hagut incendis devastadors i mortals en discoteques, perquè les discoteques estan avançades a fer espectacles amb bengales i tot això. I hi ha una llista immensa de discoteques on hi ha hagut incendis. I l'última va ser aquí a Suïssa, l'1 de gener d'aquest any, que diu Suïssa, penses, deu ser un dels països més avançats, no?, d'Europa. Doncs, malauradament, no. Malauradament, les pràctiques d'aquests... No diré tots, però d'alguns establiments d'aquestes característiques, doncs no compten, no?, o no tenen en compte la seguretat de les persones que estan allà, que al cap i a la fi s'ho volen passar bé, i al final doncs acaba amb tragèdia, no?
2: Doncs, els efectes nocius de la pirotècnia, hem xerrat avui amb Ivan Matavera. Volem agrair-te que ens hagis ajudat tampoc a veure o entendre, i tal vegada que quan vulguem celebrar podem fer-ho molt intensament, però també amb un poc de cap.
1: Molt bé.
3: I sobretot respecte. Jo crec que respecte i empatia pels altres, no? O sigui...
1: I sobretot pels animals, tu. No hi ha dret que els de fer empatia. Els fem patir prou sempre. Ara els hem de fer patir amb els coets, no?
3: Exacte.
2: Gràcies, Ivan, per haver-nos acompanyat
3: avui. A
2: vosaltres. Molt bon dia.
3: Una abraçada. Fins ara.
1: Una abraçada.
2: I, Anton, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.

Bon dia, amics. A finals dels anys 50, el turisme es va anar imposant a Menorca fins a condicionar la vida dels menorquins de manera dràstica. L'arribada de gent de fora es va anar intensificant i els anys 60 i 70 van catalogar la nostra illa com a paradisíaca, la illa blanca i blava, en deien. Aquesta arribada de turistes va crear una forta demanda de músics que fessin ballar en els turistes. I van sorgir, efectivament, molts de grups. Abans, a Menorca hi havia algunes orquestines que tocaven a locals per fer ballar els menorquins, els dies festius, però ara era diferent. Els músics guanyaven un bon doblers i alguns, fins i tot, s'hi dedicaven de manera exclusiva en aquesta feina. També hi ha que dir que van venir grups de fora a fer la temporada turística aquí, aprofitant la forta demanda. I un d'aquests grups vinguts de Bilbao és de Satán. Eren quatre i feien la temporada estiuenca a Menorca. Després d'un parell de temporades, van pensar inclús en quedar també a la temporada d'hivern i aprofitar per dins d'hivern fer classes particulars de música, tocar a bodes i festes privades. Així ho van fer. Però el teclista de Satán va decidir que ell no es volia quedar aquí i se'n va tornar cap a Bilbao. Van haver de cercar un substitut. Primer va ser en Joan Allers de Ciutadell i després en Ricard Remisa. El grup Satán es va canviar el nom a Isla i més tard a Urco. I aquells bascos eren molt bons músics. Fins i tot, podem dir que van fer pujar considerablement el nivell musical a l'hora de tocar en els hotels. En podríem xerrar de molts aspectes de la música d'aquells anys 80. Els sistemes d'amplificació que van anar canviant. Després també podríem xerrar d'aquests hotels. Volien grups petits, millor si no duen bateria. Va venir tot el món dels playbacks, la música pregravada. No acabaríem. El cas és que, dins dels anys 80, principis dels 90, alguns d'aquests grups que tocaven als hotels enregistraven cassets per vendre als turistes. I en van sorgir molts de cassets. I certament tenien molt bones ventes. Fins i tot es feien reedicions perquè s'havien acabat les cintes. Avui escoltarem una d'aquestes cintes. Si us sembla, us posarem així com començava la cinta que van gravar Surco, amb una cançó que és de Mi Niña Veneno. Anem a escoltar Surco. Bon, anem en els anys principis dels 90.

0: Torna la Festa Gran. Aquest dissabte 11 de juliol, al recinte firal dels Mercadal Vibra amb el Sant Martí Fest 2026. Amb el concert únic a Menorca, Dos i Far. I els grups locals de moda, Pèl de Gai i Vinigaus Band. Obertura de portes a les 7 de la tarda. Venda online a codetickets.com i físiques a Maó. Restaurant Biosfera, Alaior, Bar Cana Divina, Es Mercadal, Bar Savoy, Ferreries, Bar Feimar i a Ciutadella, Bar L'Imperi.
1: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
2: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alaior.
3: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
4: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
5: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
6: Encuéntranos en beds.es.
7: Temps que sabíem i hem reiat que hi ha diverses associacions de clubs rotaris a Menorca. I amb ells hem anat reiant en diversos moments dels darrers temps explicant quina ha estat la feina que han desenvolupat. Una feina que s'ha volcat moltes vegades en donar suport i ajuda a determinades qüestions i que continuen avançant. Però el que avui ens ocupa és reiar d'una qüestió, diguem, singular, i és el fet de que hi ha la fusió de dos clubs rotaris. Avui ens acompanya Alfons Alvarez. Bon dia.
8: Hola, bon dia, Lluís.
7: Gràcies per acompanyar-nos.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Que és el nou president d'aquesta unió del que són dos clubs rotaris, de manera que quedarà Club Rotary Mahón Menorca.
8: Exacte. Exacte. Fusionem dues entitats i bàsicament el que fem és unir sinergies, que té tot el sentit. Mirar cap al futur amb força.
7: Quan reiem de la Unió, això implica canvis al respecte de filosofia, de manera de treballar, de gent que hi forma part?
8: En principi no. El que hem agafat és l'essència d'aquestes dues entitats, que ve del mateix... Jo sempre explico que els dos clubs són com branques o rames d'un arbre. Llavors, el tronc és el mateix. Llavors, la filosofia de Rotary segueix sent la mateixa, els socis que formen les dues entitats seguim sent els mateixos, i les ganes de tirar en van, lògicament, ara sí que multiplicam, no? 2 + 2 = 5, que diuen.
7: Per què és important això? Perquè hem d'entendre un poc el que és la filosofia pròpiament d'un club rotari.
8: La filosofia del club rotari, al final, és un tema d'ajudar. Nosaltres som entitats humanitàries d'ajuda i de suport, i col·laborem amb moltes, ja sabeu, amb moltes entitats, tipus Espanop, ALBA, Centre Carlos Mir, i també fem projectes internacionals amb els clubs rotaris. Llavors, unir-nos ens dona aquesta expansió que té cada part dels clubs. Un club té més tendència cap a una banda, l'altre treballa amb unes altres entitats, i això ens dona força per tenir un ventall més ampli d'acció.
7: Estem reient que les accions de Rotary, tractant-se d'una comunitat internacional, en el passat han aconseguit avançar molt en coses molt importants. Per exemple, en erradicació de malalties, o en ajudar a erradicar-les, en ajudar col·lectius a poder tirar endavant. Quina mena de qüestions, diguem, són o estan en la llista del que té un poc en ment aquí a Menorca per a Rotary Mahón Menorca?
8: Doncs nosaltres tenim les accions dividides en dues pates. La primera és l'acció, diguem-ne, local, val? És col·laborar amb aquestes entitats amb les que ja tenim molta bona relació, o entitats que ens venen, perquè a més ens agradaria fer això, ja sigui tema cultural, tema social, tema humanitari, poder ajudar amb moltes rames. Per l'altra banda, també volem tenir una acció local, però d'impacte internacional. Estem en dos projectes ara molt guapos. El primer, que ha just acabat fa uns dies, que és que hem enviat dos vehicles de bombers que ens ha cedit el Consell Insular amb els tràmits que hem hagut de fer durant molt de temps, però però hem aconseguit enviar dos cotxes de bombers a una comunitat rural de Paraguai. Vull dir, ha sigut una experiència brutal. No te puc mostrar els vídeos, Lluís, perquè estem en antena, però és espectacular com aquesta gent plora i fa una festa per tenir dos vehicles. Paral·lelament estem fent un projecte molt xulo, que ara ho comentava un company. Nosaltres replegarem amb tots els clubs de futbol d'aquí de Menorca ses botes que els atlots han emprat durant la temporada, durant els temps que han jugat. Botes que estiguin en bones condicions. Hem contactat amb un club rotari, d'aquí on ve la xarxa internacional, que està a Marbella, i ells tenen un contacte a Camerún. Llavors, hi ha un jugador del Marbella que té relació amb aquests dos clubs, els de Marbella i els de Camerún, i una fundació a Camerún. Llavors, les botes que repleguem aquí a Menorca les enviarem a uns atlots de Camerún perquè no hagin de córrer descalços o amb material obsolet.
7: A més que es dona la circumstància, i ho sé ben cert, que un Fiat creix molt ràpid, de manera que pràcticament no tenen ús i ja tenen que canviar per...
8: Totalment.
7: I aquell material és una llàstima.
8: És una llàstima, tira-ho, i el podem emprar i donar-li una segona vida, com el projecte que coneixeu bé de les ueres, que anar-los i una aigua sòptica a canviar les ueres, i les podeu deixar allà, les òptiques les repleguen, nosaltres després les anem a cercar, les classificam i les enviem també a comunitats del món que hagin de mestre. Vull dir, és una branca molt local, col·laborant amb entitats d'aquí, i una branca local internacional, que és ajudar a fora gràcies a Menorca.
7: Quan riem d'un club rotari, és un club com a l'ús de la paraula, un indret allà on es poden sumar socis, és una, diguem, associació oberta, i si algú vol participar, com ho ha de fer?
8: En principi, nosaltres som una entitat oberta, no mos negam mai a que ningú mos vingui a ajudar, al contrari, vull dir, som un club a l'uso, no? Tenim l'estructura de president, secretari, tresorer i socis que fem la feina entre tots. Sí que algú vol venir, lògicament, el més fàcil és que entri a la nova pàgina web que tenim, que és rotaryclubdemaon.org. Allà hi ha les dades de contacte, us poden connectar i participar, i a partir d'aquí entra un procés com a qualsevol entitat. Encaixes en el perfil, no encaixes en el perfil, nosaltres ens dediquem a això, tu què cerques, i si veiem que hi ha una sinergia i una bona connexió, cap problema.
7: Hi ha molta feina per fer,
8: buf,
7: tal com està el món.
8: Buf. Un desastre. És que plantejam, bueno, enguany començam amb la fusió, que això no vol dir que deixem de fer els projectes que duem a la motxilla, vull anar amb en van, però hi ha una feinada, tant de Menorca com de fora. El món està, com deia aquell, la cosa està molt mala, i hi ha molta feina.
7: I en aquest sentit, el perfil del menorquí, menorquina, és solidari, participant...
8: El menorquí, per general, és participant, és solidari, sí, no, al contrari, no tenim cap cosa d'en contra. El que ens falta sempre és un poc de motivació, no? Escolta'm, això va així, vinga, anem a pitjar. Quan ens posem les piles, som molt solidaris. O sigui, no hi ha cap problema, però sempre ens costa com a tothom, no? Partir, aquell punt d'inici, i aquí és on Rotary. Anem a fer aquest projecte, anem a cercar ajuda, qui ens pot ajudar? I a partir d'aquí, la gent se suma en el carro, i super, cap problema.
7: Com t'agradaria, perquè ara ets president, però la presidència també rota, va canviant.
8: Cada any.
7: I en aquest sentit, quin és un poc dins el teu mandat, diguem-ne, el que t'agradaria veure complert?
8: Doncs jo m'agradaria tenir una presència de Rotary molt sòlida a Menorca. És un poc l'idea que duc en el cap, que Rotary a Menorca se conegui un poc més, que al final som el gran desconocido. Hi ha molta gent que mos coneix, però molta gent que encara no sap qui som. M'agradaria tenir molt bona presència i, lògicament, desenvolupar les línies d'acció que dèiem antes, no? Està de cosa local, perquè totes les entitats que trobin que podem ajudar-los tirant en un projecte o necessiten ajuda, vam ajudar fa poc en Quim, aquell al·lotet de Quim Gossano, que té aquesta malaltia ultra rara, doncs projectes d'aquests estem obertíssims i alhora col·laborar amb temes internacionals. El que pugui ser sempre, això sí que m'agrada molt remarcar-ho, des de Menorca. Vull dir, nosaltres sí que ajudàvem, lògicament hi ha hagut un desastre ara a Venezuela, malauradament, i hem ajudat amb el que hem pogut, però sobretot m'agradaria tenir projectes des de Menorca cap a fora, com les botes de futbol, els cotxes de bombers, les ueres, etc.
7: Per això, de fet, teniu aquesta mateixa setmana un poc un acte social el mateix divendres. Alfonso, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres. Arribem a les dues.
9: La una en Canàries. Hora 14. En la SER. Lo que pasa. Lo que importa. con Javier Casal.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular dice ahora que quizá Feijóo se explicó mal cuando mezcló bajas laborales y absentismo laboral y sugirió bajar el sueldo a los trabajadores que no acudan a sus puestos de trabajo. Es el último jardín del líder del Partido Popular, del que empiezan a marcar distancias en Génova 13 con estas palabras del portavoz económico del partido, Juan Bravo.
11: Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien. Oiga, yo ahí respeto lógicamente todas sus opiniones, pero creo que lo que le estoy explicando de alguna manera refleja lo que ayer dijo el presidente. ¿Usted de verdad piensa que Feijóo quiere que el que esté enfermo con cáncer cobre menos? ¿De verdad alguien se piensa que no tenemos corazón, no somos humanos, no somos personas, no nos ponemos enfermos?
10: Juan Bravo en La Sexta, y con el clamor de sindicatos, gobierno y hasta alguna voz de su propio partido que no comparte la reflexión barra confusión de Feijóo, que tampoco parece, como contaremos a partir de media, fruto de la casualidad. El ministro Óscar López no ha perdido la oportunidad de cargar contra el PP, al que acusa de querer cargarse los derechos sociales.
12: Agradezco la transparencia. Eso es lo que propone el señor Feijóo, retroceder en derechos. Es más, es coherente. Quiero recordar que el anterior gobierno, si hizo algo importante, fue una reforma laboral, una contrarreforma laboral que hizo el gobierno de Rajoy, que supuso un retroceso en derechos.
10: Y la crítica de los sindicatos porque Feijóo, que se refirió al abstentismo como un cáncer y desvinculó su propuesta de un consenso previo con los agentes sociales. Este es el líder de UGT, Pepe Álvarez, esta mañana en la antena de la SER, convencido de que el PP llevará a cabo esta propuesta sí o sí si llegan al poder.
13: Este no es un tema nuevo, es un tema recurrente. Los sindicatos siempre hemos querido tratarlo con datos, con conclusiones científicas, no con charlas de café.
10: Ahí media, repasamos todo lo que se ha dicho sobre este asunto y profundizamos en esta idea de que las estrategias de confusión no siempre son fruto de un error o de un tropiezo. La confusión para agitar algunos debates emulando a Vox ocurrió, por ejemplo, con la ley de Nieto recientemente y ocurre cada vez que la derecha desvía el debate sobre la vivienda a un debate sobre la ocupación. 2 y 2. El Partido Popular, que hoy con Donald Trump amenazando a España de nuevo con romper desde la cumbre de Ankara toda relación comercial con nuestro país y diciendo que España es un socio terrible, va y confunde España con Pedro Sánchez. Este es Elías Bendodo.
14: Qué pena ver al presidente del gobierno de tu país, de España, con peso pluma internacional, entiéndame. Nadie ha hecho referencia a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, que era tan importante para todos. Es el presidente de un gobierno en una guerra
10: interna. El Partido Popular del lado de Trump para atacar al presidente del gobierno. Estamos a la espera de una comparecencia precisamente de Pedro Sánchez en Ankara en referencia a este asunto en una cumbre de la OTAN desdibujada también por otro anuncio de calado. Trump da por muerta la tregua en Irán.
15: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
10: La tregua está muerta, algo que ya sabíamos, pero unas declaraciones que han provocado un verdadero tsunami en los mercados, caídas en las bolsas y subidas del precio del petróleo. Como digo, en los próximos minutos comenzarán las ruedas de prensa allí en Ankara de los líderes de la OTAN, comenzando por el secretario general, por Mark Rutte, enviado especial Enrique García Pozo, última hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, comparecencia de un Rutte que ha sentado con cada uno de los mensajes que ha lanzado a lo largo de la mañana Donald Trump, que ha apostado por el choque, por incendiar la relación transatlántica cargando contra los aliados europeos y renovando sus amenazas expansionistas sobre Groenlandia. Rutte ha alabado a Donald Trump por empujar a aumentar el gasto en defensa. Incluso le ha responsabilizado de que España haya alcanzado el 2% del gasto. Un Rutte que ha repetido que cree en la firmeza del compromiso de Washington con la alianza. Los líderes siguen reunidos a esta hora. Fuentes del gobierno aseguran que no ha habido ninguna referencia negativa a España en esta reunión que sigue en marcha.
10: Ahí media analizamos con Joaquín Bosch varias decisiones judiciales controvertidas, otra vez el juez Peinado, hoy con los argumentos por los que rechazó permitir a Begoña Gómez precisamente viajar a esta cumbre de Turquía. Insiste en el riesgo de fuga, en vincular a los policías con este riesgo y llega a comparar a Begoña Gómez con líderes internacionales que se fugaron a otros países. El texto de verdad que no tiene ni pies ni cabeza. Y lo acabamos de conocer, el Supremo descarta elevar a la justicia europea la regularización de inmigrantes. Ampliamos, Joan Gimeno.
17: Sí, es un importante aval del Tribunal Supremo de esa regularización extraordinaria del Gobierno. La Sala del Supremo ha rechazado preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esta regularización choca con el derecho comunitario. Los jueces, además, vuelven a rechazar la suspensión cautelar de esta regularización, como pedían Aragón y la Comunidad Valenciana.
10: Estaremos también en Mijas, donde se investiga la muerte de una madre y su hija, que han aparecido a primera hora de la mañana con signos de violencia en su propio domicilio. La casa fue incendiada posteriormente. No se descarta que estemos ante un nuevo caso de violencia machista.
18: Mundial 2026. Cadena Ser.
10: 2 y 5, jornada de descanso en el Mundial. Antón Meana y todo listo para la recta final de esta competición. Meana, cuéntanos qué tal. Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Las 5 y 5 de la mañana aquí en Los Ángeles. Entrenamiento de la selección española dentro de 4 horas, pensando ya en el compromiso del viernes contra Bélgica. Es el segundo partido de cuartos. Antes, mañana, abren en cuartos Francia y Marruecos. Y el sábado, los otros dos, Noruega, Inglaterra y Argentina, Suiza. Quedan 8. Se busca campeón del mundo para el día 19 de julio en New Jersey.
18: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
10: Nos queda el tiempo. Calor y tormentas, Jordi Carbó.
20: Se repite la situación de los últimos días, sol, mucho calor en todo el país y algunas tormentas, hoy sobre todo en el nordeste de la península. Las temperaturas sin grandes cambios, en la mayor parte del interior peninsular alrededor de los 40 grados, superándolos con facilidad cerca de los principales ríos y en puntos costeros máximas de 30-35 grados con marcada sensación de bochorno. Y a lo largo de la tarde, tormentas sobre todo en la Ibérica, el Valle del Ebro y los Pirineos. Muy locales, pero allí donde descarguen pueden dejar lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento.
10: La producción de Aldo Gómez y con Nick Sutherland y Miguel Hijosa en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
9: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Govern se desmarca de Alberto Núñez Feijóo y su propuesta de que los trabajadores de baja no cobren lo mismo que si estuvieran de alta. Ya han escuchado ahora que en el PP están intentando matizar esas palabras diciendo que igual no se expresó del todo bien. La consellera de Trabajo aquí en las Islas, Catalina Cabrer, ha sido así de clara.
22: Un treballador que ha cotitzat, que fa feina i que està malalt, jo crec que ha de tenir tot el sistema acompanyant en el seu moment per la seva cura. No, jo crec que se poden fer moltes mesures, però crec que sempre ha de ser de la mà, com sempre, dels agents socials.
21: De los agentes sociales, de la mano de sindicatos y patronal, a diferencia de lo que incluso llegó a decir ayer Feijóo, que dijo, hay acuerdo o no con los agentes sociales, se le tiene que meter mano a este asunto. En la misma línea se han expresado patronales y sindicatos que sí que han coincidido en que el absentismo es un problema que hay que combatir, aunque piden más agilidad a la administración. Enseguida vamos a ir con todo ello. Bernat Amengual está en la realización técnica. Vamos con otros temas destacados de la jornada. Un día en el que Comisiones Obreras y UGT en Baleares han rechazado el manual y campaña de Mains Turismo a Més Vida de boicotear y atacar determinados negocios vinculados al turismo, los sindicatos se desvinculan al considerar estas acciones como violentas. Pese a eso, insisten y confirman, es importante la participación en la manifestación convocada para el próximo 26 de julio en protesta por el actual modelo turístico.
23: No recolzam cap tipus d'acció violenta. I, per tant, sigui contra les persones, contra les infraestructures, contra les organitzacions.
24: Tampoc poden donar suport a aquest tipus d'iniciatives que jo qualificaria inclús d'una espècie de terrorisme de baixa intensitat.
21: Són José Luis García, de Comisiones Obreras, i Pedro Omar, de UGT. Una de cada dos persones residentes en Baleares ha nacido fuera de las islas. Así lo constata el último informe del Consell Econòmic i Social referido a 2025 que se ha presentado hoy en el Parlament. Un informe extenso que apunta a un optimismo económico en el archipiélago que queda empañado por las dificultades de acceso a la vivienda, la tensión en los sectores educativo y sanitario, por la falta de infraestructuras y la necesidad de contar con una renta suficiente para hacer frente al coste de la vida. El catedrático de la Universidad de las Islas, de la UI, Jaume Rosselló, ha sido el encargado de presentar el informe.
25: De on venen? Bueno, pues aquí teniu el rànquing. Els rànquings sempre són atractius des del punt de vista de la nostra curiositat. Colòmbia, Marroc, Argentina, les tres primeres, passant després a Alemanya, Reino Unit, Itàlia, i seguim amb Romania, Paraguai i França.
21: Revés de los profesores de las islas al bachillerato de excelencia que quiere poner en marcha en el próximo curso el Govern de Marga Proens. Solo 4 profesores se han ofrecido de forma voluntaria para impartir docencia en esta iniciativa. Dicen que es elitista y segregadora. Tendrá que tirar pues el Govern de lista de interinos en el Estei. Le han pedido al Govern que lo retire. Vicenç García, Estei.
26: Jo crec que això és una bufetada ben pegada, per dir-ho d'alguna manera, no? A l'administració. Vull dir, m'imagino que se pensaven que això tindria èxit i que hi hauria demanda de professorat.
21: y no la ha tenido esa demanda de profesores. Ibiza va a transportar una media de 35.000 a 40.000 toneladas de residuos orgánicos a Mallorca si se contempla en el plan piloto que echa a andar con el primer traslado que está previsto para la semana que viene. Y en Menorca, el Ayuntamiento de Mahó va a instalar una desalinizadora modular en la zona de Calafiguera para abastecer de agua a la ciudad ante la difícil situación de sus acuíferos y la prealerta por sequía que sufre. Deportes, Pedro Morla.
0: Primer día de trabajo de Luis García Fernández como técnico del Real Mallorca y con 17 jugadores de la primera plantilla en Sonbibiloni. El Illas Baleares Palma Futsal ha alcanzado un acuerdo con el Noia Portus Apostoli para prorrogar por una temporada más la cesión de Thierry y el Club Deportivo Atlético Baleares ha hecho oficial la incorporación del guardameta palmesano Vicenç Sabater.
21: Y en cuanto al tiempo, por la tarde seguiremos con calor. Hasta las 8 se mantienen los avisos por altas temperaturas.